La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Col·laboració estel·lar entre Madonna i Sabrina Carpenter, dues artistes que tenen el mateix rotllo, no? I al final, doncs mira, s'han entès.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions de l'Arnau Molet. Gràcies per triar-nos un dia més, diumenge al matí, diumenge de grans èxits. No et fallarem, ets al lloc correcte, ets al lloc adequat, ets a RAC 105. Per tant, posa't còmode, que això comença. I comença amb un gran himne. Yeah.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: música.
1: RAC 105.
2: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
5: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: RAC 105, la teva música.
7: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
7: Aquest és el so.

estaria molt bé viure una nit vuitantera, no? De fet, ara està molt de moda això del filtre aquest d'intel·ligència artificial que transforma una foto teva amb com et veuries als anys 80. Doncs mira, no ho sé, però el que sí que m'agradaria és viure una nit com la que descriu Vico. Amb aquesta que es diu Noche Entera, que donem pas a la col·laboració entre Tame Impala i Jenny de Black.

música electrònica de qualitat. Una de les cançons que ha sonat més aquest estiu 2026 a guinguetes, a platges, a discoteques i a tot arreu. Es diu Talk to You. Anotar, sonant també en aquest matí de diumenge per animar-te, per escalfar motors, per anar plantant encara, doncs, en aquest dia meravellós. I una molt bona manera de fer-ho també és amb aquesta de Harry Styles. Això és As It Was.

cançó que forma part de la història de la música de ball i que encara segueix omplint pistes i discoteques quan sona. Freed from Desire, de Gala, que mira, ens venia molt de gust per despertar-nos, no?, aquest diumenge al matí. Va, i ara els tiets, amb una de les cançons de l'estiu, per recordar-nos que les petites coses són les més importants de la vida. Era això.

0: Jamaican, bam, bam. Sonar una vegada més a RAC 105. Quin èxit.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Amb ell, que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. I ara és el moment de proposar-te una de les cançons d'una de les formacions que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105. Sí, 25 de setembre. Avinguda Maria Cristina. Els Catarres en directe.
3: L'olor de

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
6: La casa dels teus artistes.

Hi ha moltes cançons que parlen d'amor, però també n'hi ha que parlen d'aquesta atracció més física, més animal, no? Precisament és del que parla aquesta I Like The Way You Kiss Me, que dona pas a un dels grans èxits d'Olivia Rodrigo del seu nou disc, Drop Dead.

cançó que s'ha fet molt popular a les xarxes i que, en fi, ho ha guanyat després absolutament tot, eh? Miles Smith, amb aquesta que es diu Stargazing. I t'ho anem dient, t'ho anem explicant perquè t'ho apuntis a l'agenda, perquè no tinguis plans aquell dia 25 de setembre. Avinguda Maria Cristina de Barcelona estarà fins a la bandera per rebre la Mercè de RAC 105 amb grups estel·lars. Una d'elles, una de les veus importants, és la de Maria Jaume, que no hi faltarà amb aquest Festa i Drama.

0: és Aitana, ho ha demostrat al Palau Sant Jordi, que és una autèntica superestrella. Aquí la tenim amb 6 de febrero. I, per cert, una de les dades d'aquest concert ha estat quan ha tret pit de la llengua pròpia de Catalunya. Un vídeo que pots trobar, per exemple, al nostre Instagram, @rac105.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, i continuem avançant i ho fem amb Teddy Swims i amb aquest Mr. Know It All.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Mira que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
6: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
7: M'avorraria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
10: Marcos,
6: els Amics de les Arts,
10: Maria Jaume
6: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
10: Teràpia d'això.
11: Sense tu jo no puc.
10: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
6: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
9: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
6: RAC 105. La ràdio dels teus artistes.
10: Aquest és el so.

La Rihanna, que ens diu que no pari la música, però ella l'ha parat una mica. Ho dic perquè estem pendents a veure si torna amb alguna nova cançó. De moment sembla que no, perquè hi ha altres negocis entre mans que, per cert, li van molt bé. La que sí que ha tornat és la Miley, que ja no és Miley Cyrus. Ara és exclusivament Miley i això es diu Bass Persuades.

0: Dai, Dai, Shakira, una de les cançons d'aquest estiu 2026.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Efectivament, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. El migdia sona molt millor amb RAC 105 a la ràdio i amb el bo i millor de la teva música. Ara, End of the World.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

És el ventilador que crec que encara no l'hem de guardar del tot, eh? Perquè no se sap mai si la calor forta ha de tornar. El que tampoc guardarem és aquesta cançó que ha sigut un dels èxits d'aquest estiu en català, Búhos, Banda Neon i també Mon DJ, amb això que precisament es diu així, eh? Ventilador. Va, continuem. Amb una cançó ben animada, ben positiva, ben lluminosa, és la que signaven Panic at the Disco fa uns quants anys i que es diu High Hope.

Els noms del cartell de la Mercè de RAC 105 són els Amics de les Arts amb Segurament t'estimo, i segur que són aquesta. I ara anem a per un èxit internacional. Els BTS arribaven pràcticament aquí a casa nostra amb aquest Dynamite.

0: les cançons que apareix a Spider-Man i que per això té l'èxit que està tenint és Tame Impala amb Loser.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: La teva música que no para i ara amb una mica d'afrobeat, amb aquesta de Rema, el nigerià, que li va tocar la loteria publicant això, que es va convertir en un èxit internacional i a més amb les veus de Selena Gomez. Es diu Calm.

Viva la vida, clar que sí. A veure, jo no sóc molt futbolero, que diuen popularment, però he de dir que aquesta a mi em recorda directament al Barça, eh? Sí, el Barça de Guardiola, que ho guanyava absolutament tot. Ho recorda, suposo. És Coldplay, que dona pas, atenció, a una novetat de Cat Sei. Artista que, si no coneixes, t'has d'apuntar bé amb això que es diu Animal.

0: Alex Warren, Fever Dream, sonant a RAC 105 per inaugurar nova hora.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més, diumenge al migdia, diumenge de grandíssims èxits, com sempre, com ja és habitual, a la teva ràdio, la teva música. Per tant, ni en moguis, ets al lloc correcte, ets a RAC 105. De fet, posa't còmode, perquè de seguida tenim The Bausa amb Magnetic, una de les cançons noves d'aquí, d'aquesta casa. Abans, un Remember, va, Carly Rae Jepsen.

0: I diu, a veure, si tot va malament i tot està malament, vols dir que el problema no ets tu, no pas jo?
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Maybe you are the problem d'Iva Max sonant en aquest migdia també de diumenge aquí a RAC 105 i donant pas a una superestrella. Aitana ho ha demostrat al Palau Sant Jordi. Me ven.

Capi, posa-la al disc. Es veu que això és el que li va dir la filla de Joan Dausà i per sort li ha fet cas. Per sort li ha fet cas, vaja. I al costat de Mama Duixa ens ha proposat una de les cançons d'aquest estiu 2026 que serà difícil d'oblidar. Bàsicament perquè s'enganxa moltíssim i perquè és boníssima. Va, que això no para i ara és el torn ni més ni menys que d'Olivia Dean amb aquest So Easy to Fall in Love.

0: i energia, música electrònica de les mans de Another Talk to You, també un dels grans èxits d'aquest estiu 2026. I recuperem la única cançó que Rosalía ens ha presentat íntegrament en català. A veure si n'arriben més. No estaria gens malament, de mentres, milionària.
1: La Rosalía.

Rivers, cançó que em serveix per acomiadar-me. Salutacions a l'Arnau Molet. Ha estat un plaer enorme acompanyar-te en aquest matí a diumenge, demà més, després del Matina Codina, com sempre, a partir de les 11. Això sí, ni et moguis, eh? Perquè de seguida agafa els comandaments l'Enric Font. I abans, encara, Max Navarro, inigualable. Bon diumenge.

0: S'enganxa això del salami, eh? Salami amb pa. Fem un entrepà. El so de Hugh Gale amb el seu Jamaican Bam Bam.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola! Deixem iniciar una nova hora amb tu, quan passen ja uns minutets de les dues. Aquí estem, junts, plegats, un diumenge més. Amb la teva música, sí? Va, ja preparats? Propostes? Com la de Karol G amb Bruno Mars, la nova es diu Steel. Abans ens quedarem amb els Imagine Dragons.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com

0: arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
1: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
2: Potser aquesta?
3: No, els pistatxos, diu Pasto.
1: O bé aquesta.
4: Diumenge sense drama.
2: I què me'n dius d'això?
4: Segurament t'estimo.
1: Tot i que aquesta altra...
5: M'avorraria sa memòria.
1: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
1: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
1: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
1: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
7: Teràpia d'això.
8: Sense tu, jo no puc.
7: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
1: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
6: Com dius?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
7: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
9: Matina Codina Best Moments.
10: Seguim al Matina Codina explicant-vos una nova tendència masculina que està triomfant molt per lligar amb Arpuga.
11: I s'anomena... Pheromone Maxing.
10: Com? Què?
11: No sé, de vegades. Consisteix en no dutxar-se ni posar-se desodorant abans de tenir una cita.
12: Ellos llegan a la cita sin bañarse porque supuestamente creen que el olor corporal natural puede aumentar la atracción. Oh. Hay casos, o sea, extremos donde dicen que hasta hay personas que se toman hasta su propio orín y todo
10: para
12: que
10: le
12: activen. Eso es una asquerosidad.
10: Això jo crec que és de guarro.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: El so de RAC 105.
13: RAC 105.
1: Evoluciona.
2: Què?
1: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més modernes.
2: Més
1: potent.
2: Més potent.
1: I amb tres noves notes.
14: Però què locura és esta?
1: Dóna'ns temps, t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
2: Renovat.
1: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

pensant molt fortament aquests dies, que no s'acabi l'estiu. Oh, sisplau, per favor. És la gran proposta que ens ve de gust recuperar a càrrec dels Figaflaues, que no s'acabi. Ai, sí. Estem com a nostàlgics, però encara és estiu, eh? Sí, sí, sí. Vinga, va, que seguim. Salutacions a Enric Font. Va, preparat per aquí una bona proposta d'Avicii. Un petit tribut que li farem amb Hey Brother. Abans arriba Ray, que encara està buscant el seu home. És un no parar, tu, escolta. Oh. Where is my husband?

0: com sempre, gaudint d'aquesta referència de Beyoncé amb un bon barret de cowboy, l'armilla, les botes, que no falti. Texas Hold'em, yeah! Va, seguim amb moltes. Salutacions a Enric Font. Sempre és un plaer estar al teu costat. També avui diumenge, després de la gran festassa que es va viure ahir a la Roca del Vallès amb la Gira 105, l'Ernest Codino, el servidor d'Enric Font. Alguns encara de ressaca. Jo, mira, jo m'he despertat bé avui, eh? Cosa rara en mi, però... Molt, tanto perquè en una estoneta, bones referències com la de Sia. Al costat de Floraida, el seu Wild Ones. Abans ens quedarem amb una de les més recents aquí a RAC 105, el so de Gorraneta, s'anomena Marta.
1: Em desperta una companya perquè em...

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

David Guetta, que no deixa indiferent a ningú. Ara, amb la moda aquesta de recuperar temes mítics, ha agafat l'essència dels Alphaville amb el seu Forever Young. Ole! Va, que continuem aquí, Rex en Singletea, música avui de diumenge, acompanyant-te amb bones referències, com per exemple el so que ens porta de seguida les icones pop I Love It, abans una de les recents de Teddy Swims, Mr. Know It All.

aproximadament uns 10 anyets que els de Chainsmokers triomfaven amb el seu so característic i amb bones referències com, per exemple, aquest Closer, una de les que ens venia a gust també aquest diumenge. Ja saps, la teva música, ole, ole. Vinga, va, abans de les 3 de la tarda, què et sembla si recuperem una de les bones referències de l'Aitana? Mira! És connexió psíquica.

0: És l'últim treball discogràfic que ens porta Adela. Com està triomfant amb això? Aim in L.A. Una bona proposta per començar nova hora amb tu. Ja saps, aquí amb la teva música. Ole!
1: La teva música...
2: amb Enric Font.
0: Oh-oh. Hello! Bons minuts a les 3. Ui, com anem de... anem esbarats, però ja m'agrada. Val, tanto perquè ja preparada per aquí Madonna, que s'ha reinventat de nou, en aquest cas, amb la companyia Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Abans ens quedarem amb el so de Chapel Roan, Good Luck Babe.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: Actualment no pots canviar d'emissora.
5: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: I'm Levirin.
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel Dyer.
3: La història continua. La teva música.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: 105, la casa dels teus artistes. RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
1: Aquest és el so.

Ben bé que no ens cansa, eh? No ens cansa ballar i cantar a ple pulmó temes com aquest de la banda Neon, Esbús, Amon DJ, deixa-la anar, eh? El ventilador, que no para de girar. Va, continuem. Ja saps la teva música, el servidor l'Enric Font, el diumenge, ben apretats, amb referències mítiques com la dels Maroon 5. Això s'anomena Animals.

no sé a tu, però a mi em posa la pell de gallina aquesta cançó de Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost. Ja estem enyorant, una miqueta el mes d'agost. Ui... Va, seguim aquí, RAC 105, la teva música. Anem a repassar temes mítics d'Avicii. Anem a fer un tribut amb Wake Me Up. Feel

mola, com diu DJ Goja, Goja. En aquest cas, la col·laboració de Jason Derulo amb aquesta història que ha sonat molt també aquest estiu, Michiko, amb aquest so ètnic, entre ètnic, misteriós, però que ens enganxa moltíssim. Molt, molt, molt. Vinga, va, continuem. Quin diumenge, tu? Mira, parlant de diumenge, de seguida, diumenge sense drama. El treball dels Catarres, que recorda que també estaran amb nosaltres a la Mercè de RAC 105 d'enguany, el 25 de setembre, el divendres, a l'Avinguda Mare Cristina. Abans, mira, recuperem cançons com aquesta.

Què, tu també la balles, eh? Sí, sí, mira, mira. E-o, e-o. Aquesta és de la meva època, què vols? La versió d'aquest Ryan amb aquest Libertine. E-o. Ai, no em feu cas, estic de diumenge, sí. Va, en pocs minuts, les 4 de la tarda, arriba la nova de la Miley. Yeah. Bass Persuade.

0: absolutament. És Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead. Que cantó.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hola! Va, amb això, que hem encetat l'última horeta d'aquest diumenge, que estem juntets, eh? Sí, sí, sí. Uns minuts de les 4. Va, preparada per aquí ja la Shakira, en aquest cas al costat de Burna Boy, recuperant aquesta que ho ha patat tant aquest estiu, eh? El seu Die Die, We Go, I Can't Do More. Però abans, mira, viatgem 25 anys enrere amb els Alcazar. Crying at the discotheque.

0: teva música.
1: RAC 105. Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran.

0: Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
1: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
2: Potser aquesta?
3: Jo, els pistatxos, diu pas tu.
1: O bé aquesta.
4: Diumenge sense drama.
2: I què me'n dius d'això?
4: Segurament t'estimo.
1: Tot i que aquesta altra...
5: M'avorraria sa memòria.
1: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què?
7: Torna la Mercè de REC 105.
1: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
1: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
1: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
7: Teràpia de xoc.
8: Sense tu, jo no puc.
7: Un any més, REC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
1: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
6: Com dius?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
7: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
9: Aquest és el sorra.

Aquí, quins bailoteos que ens marquem cada cop que sonen temes com aquest. És que és inevitable, eh? Sí, bailoteo. Ai, els tiets, que també ens carreguen les piles aquest diumenge, són responsables de motivar-nos a tope. Va, seguim amb moltes salutacions a Enric Font. Atenció, perquè ja ha preparat per aquí el so de Rosé de les Blackpink i amb Bruno Mars, Apache! Ara, per això, què et sembla si anem amb una de les revelacions d'aquest any? Unes artistes que van actuar al Coachella, i ho van petar, eh? Són les Cat's Eye, que ens porten la més nova, mira. S'anomena Animal.

Julieta. Jo crec que totes les que es diuen Julieta estaran ja una mica fartetes, amb aquesta cançó. O potser no, potser els agrada molt. Papi, posa-la al disc, que és la proposta que ens porta en Joan Dausà i Mamaduixa. Com ho han patat, I ho peten, ho peten. Va, seguim amb més, ja som Raxen 5, amb un servidor d'Enric Font. Moment de Rosalia. Ens porta la perla.

i un so club 100% a càrrec d'Another, amb aquest Talk to You que tant triomfa, que anem avançant aquesta tarda de diumenge. Va, salutacions d'Enric Font, seguim amb moltes més, ja saps, Raxen 5, la teva música, i bones propostes per tu. En una soneta, el so de Miley, no, d'en Joe, amb End of Beginning. Abans anem amb Dua Lipa, Houdini.

0: fucking clàssic, un clàssic i a més de bon rotllo. El treball que ens porten aquí Katy Perry i companyia, California Girls. Amb això ja toquem el 2, no? Sí.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Vinga! Sempre un plaer estar al teu costat. Recorda que demà hi torno a partir de les 5 amb una nova edició del Ja Tardes, l'espai més interactiu, esbojarrat, bé, l'After War radiofònic de Catalunya. Va, no desconnectis, que tenim l'Héctor Huguet, eh, ja, sí. Va, marxarem amb el so d'Ivan Herzog, des de lluny.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: d'aquest estiu. UGEL n'és el protagonista al costat de Solto per fer el Jamaican Bam Bam. Doncs d'alegria va la cosa, evidentment, connectadíssim a RAC 105. En el meu cas, fins les 9 li agafo el relleu a l'Enric Font.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: I si parlem d'alegria, hem de convidar sempre els Oques Grasses amb això ara que es diu Petaro. Sona aquí a RAC 105. Bona tarda, bon diumenge.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
6: O bé aquesta.
8: Diumenge sense drama.
7: Ah, i què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
0: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
0: Maria Jaume.
6: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
0: Teràpia de xoc.

0: RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
1: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
2: Com dius?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
0: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.

0: sigo soltera.
1: Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. I Shakira, déu-n'hi-do, s'hi facturarà amb una residència europea que comença la setmana vinent, el 18, el divendres, 12 concerts. Des del dia 18 de setembre fins l'11 d'octubre, com et dic, a Madrid, i amb cançons com aquest Soltera, que segur que serà una de les més celebrades. Ens quedarà més a prop la Mercè de Rack 105, també un concertàs amb els principals artistes catalans.

Hi ha una nova fornada d'artistes que, en principi, s'han de menjar el món del pop els propers anys i un d'ells és, sens dubte, Damien o David, en la seva nova carrera en solitari amb cançons com aquesta al costat de Naila, de Tyla i de Nile Rodgers. Es diu Talk to Me i sona aquí a RAC 105 en un nou diumenge tarda quan arriba el so dels tiets. També han tornat a fer una de les cançons de l'estiu amb un missatge més que positiu i que sovint cal recordar. El duet mataroní que ens recorda que sovint ens hem de fixar en aquelles petites coses. Això es diu Era això. Perduts

Fa uns mesos Ed Sheeran anunciava en un dels seus concerts que es prendria un temps sabàtic per dedicar-li a la seva família el temps que no pot dedicar-li normalment. Ara bé, també recentment acaba d'anunciar una gira europea pel 2027, l'any vinent. Encara sense dates, n'estarem pendents, aviam si ve a Barcelona. Qui també farà una gira a la primavera, al març i a l'abril, europea, és Teddy Swims. Sense cap data de moment a Barcelona, llàstima. Aquí una de les noves, es diu Mr. Know It All.

sé vosaltres, però a mi cada cop que la poso se'm posen els pèls de punta recordant aquella cançó que tant ho va petar l'any 2005, el Don't Funk With My Heart dels Black Eyed Peas. Déu-n'hi-do, aquell disc, el Monkey Business, on també trobàvem, per exemple, el Don't Lie o el Pump It, entre d'altres. Vinga, un clàssic, una mica de Remember per un nou diumenge tarda, ara amb tot el contrari, va. Una novetat i electrònica. Ens arriba des de Noruega i apunteu aquest nom. De Bausa, com us dic, un trident noruec que ho està rebentant i s'ha fet molt viral la cançó en qüestió que ja sona aquí a RAC 105. Es diu Magnetic, brutal.

és un dels grups del moment, els Tame Impala, en part gràcies a aquest Dràcula. Mira, saps aquella sensació? Aviam si m'entens, jo crec que sí, que tens moltes ganes que arribi un moment, moltes ganes que arribi aquell dia, però alhora no tens tantes ganes que arribi aquest dia. I diràs, Héctor, què m'estàs dient? Ara ho entendràs, i és que segurament compartireu amb mi que hi ha molta expectació i molta gent vol que arribi als 4 concerts dels Oques a l'Estadi Olímpic, però això també vol dir significarà l'adeu definitiu de la formació usonenca. En fi, sigui com sigui, una contradicció que finalitzarà el 10 d'octubre amb un últim concert. Veurem quina és l'última cançó dels Oques en directe. És probable que sigui aquesta.

0: la teva música.
1: RAC 105. Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com. Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.

0: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
1: Potser aquesta?
0: O bé aquesta? Diumenge sense
1: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
0: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
2: Què?
3: Torna la Mercè de REC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
3: Marcos,
0: els Amics de les Arts,
3: Maria Jaume,
0: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
3: Teràpia d'això. Sense tu, jo no puc. Un any més, REC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
0: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
2: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
3: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: No pots canviar d'emissora.
5: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: I'm Levirin.
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música. Escoltes tots els èxits de la música.
10: No podràs canviar d'emissora.

el ventilador. Jo, mira, què vols que et digui? No el guardaria encara a l'armari. Amb els trastos jo el tindria controlat, perquè, clar, un dia baixen les temperatures, un dia tenim tempesta elèctrica i l'altre dia potser estem a 40 graus. Pel que sigui, aquí tenim un dels protagonistes de l'estiu, amb Mon DJ, Banda Neon i els Buhos, quan arriben ara els Jonas Brothers. Van tornar amb això que es diu Sucker.

0: senyal.
1: Voleu un senyal? Us l'explico. El divendres 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina, allà hi seran els Amics de les Arts, on podreu gaudir en directe, gràcies a la Mercè de RAC 105, de la música del grup català, amb el Segurament t'estimo, evidentment, per Bandera, la primera cançó del seu futur àlbum. Parlant d'àlbums, ha estrenat nou disc aquest 2026, Charlie Puth, Whatever's Clever, on parla majoritàriament de la nova experiència de ser pare. Tot i que ara us proposo una de les primeres, Marvin Gaye. Let's move!

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
0: RAC.

Déu-n'hi-do quina setmaneta que ha tingut Aitana amb els 4 concerts al Palau Sant Jordi, que amb el permís de Superestrella, aquesta va ser una de les més cantades a ple pulmó, al Conexión Psíquica. I per setmana intensa també la que li espera a Miley Cyrus. Aquest divendres presenta nou disc, El Deseja, d'una Miley Cyrus que no vol que li diguin Cyrus. A partir d'ara serà simplement Miley. We were good.

víctima al Rich Girl de Gwen Stefani. Boníssima, tu. Una d'aquelles perletes dels anys 2000 que ens ha vingut de gust recuperar en una nova tarda de diumenge. Aquí seguim a la teva música amb sons més recents, en aquest cas una de les grans balades de l'any. I déu-n'hi-do quin tàndem. D'una banda, Karol G, de l'altra, Bruno Mars, col·laborant plegats amb això que es diu Still.

0: poc més se li pot demanar a l'any musical de Nil Moliner. Això es diu Me Acuerdo de Ti i així comencem nova hora. Som-hi!
1: La teva música amb Víctor Guerra.
0: Vinga, fins les 9 amb vosaltres. T'acompanyo una nova tarda de diumenge amb artistes tan recents, descobriments com, per exemple, Adela, en breus, Ain't in L.A. També tindrem prou grans clàssics. Sempre benvinguda, Amy Winehouse, artista immortal, per cançó.

L'estiu del 2021 va ser un estiu complicat, un estiu marcat per la pandèmia i gràcies en part als artistes o a la música es va fer una mica més amè. En fi, amb aquell confinament, Nicki Jur va arribar a moltes cases, també gràcies al poder de TikTok, amb aquest Sunroof que ens va alegrar els dies. I una cosa similar ha passat aquest estiu, no pas per la pandèmia, sinó pel poder que té TikTok per convertir cançons en èxits. Ho han aconseguit amb aquest tema de Jason Derulo, Mi Chico.

La Julieta ho va demanar i el seu pare li ho va concedir. Una cançó que, vaja, amb la tonteria s'ha convertit en una de les cançons de l'estiu. Joan Dausà d'una banda, Mama Duixa de l'altra. Papi, posa'l al disc. Qui està fent promoció, podríem dir, perquè el votin a les xarxes, a la revista DJ Mag, és David Guetta, demanant suport als seus fans perquè el tornin a considerar un any més el millor DJ del món. No sé quin serà el resultat final, ho sabrem en breus, però el que sí que és clar, és evident, és que és un dels grans candidats per fer cançons un any més com aquesta que ja tenim per aquí a RAC 105. Es diu Gone, Gone, Gone. We

una cançó que és una barreja d'estils brutal. Una mica de funky, una mica de disco i tot amb un so molt modern. Aquesta parella de neerlandesos que es diu Another i que començarem a tenir molt i molt en compte gràcies a aquest exitàs que deixem enrere, es diu Talk to You, que ens ha donat moltes alegries al llarg d'aquest estiu, i tant. Va, seguim avançant, arribem a 3 quarts i ho fem canviant d'estil. Li donem el play a aquest èxit d'Alfred García, als teus ulls.

0: una conversa quotidiana. Charlie Puth parlava amb un amic seu. Aquest amic va tallar amb la seva parella i Charlie Puth li va preguntar: què, tornareu a parlar o no? La resposta és evident, li va dir: ja no parlarem més, ja no parlem més, we don't talk anymore. I d'aquí va sortir aquesta cançó que finalment Charlie Puth va decidir fer al costat de Selena Gomez. Era l'any 2016, d'això ja han passat 10 anys amb la tonteria.
1: La teva música
2: amb Héctor Huguet.
0: I aleshores, el següent convidat tenia només 13 anyets. Mira que han canviat les coses, ara convertit ja en un dels grans artistes catalans. Max Navarro, això es diu...

0: Segur que no hi ha cap guingueta de tot Catalunya que no hagi posat mínim una vegada aquest Jamaican Bam Bam al llarg d'aquest estiu passat. Va!
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: I també, evidentment, ha sonat, i de quina manera, aquí a RAC 105, a la teva música, el més nou d'Augel. Són les 8 de la tarda, les 8 del vespre, i així encarem la que serà la darrera hora que passem plegats. Salutacions de part de Víctor Huguet, amb tu fins les 9, amb les Catsae. RAC 105. De seguida tenim aquest grup femení que ho està petant amb el seu Animal. Primer, però...

La vida són etapes i els artistes de cada etapa, evidentment, fan música. Ara comença una etapa més sentimental, més nostàlgica per part de Karol G després de la seva ruptura amb Fate. Ha tret un disc, com et dic, més tranquil,

moltes balades, on diu "no me arrepiento de sentir tanto". A nosaltres què vols que et digui? Ens agrada força més la Karol G més alegre, la colombiana que ens presentava fa uns anyets ja el "Si antes te hubiera conocido". En fi, seguim endavant amb una tal Madonna. Potser et sona, no? Doncs bé, als seus 68 anys encara continua fent música, i no només música, hits internacionals. Aquí un dels últims sona RAC 105, el seu "Bring Your Love". Som-hi!

Damiano David, que no hi ha res a fer, que va néixer així, amb el cor trencat, Born with a Broken Heart. Va ser el seu primer èxit, després d'anunciar que començaria una carrera en solitari. I seguim endavant amb un artista que ja fa anys que en regala cançons, ha tret nou disc, San Domingo Forever, una de les últimes, és aquesta, Maria Jaume, Festa i

0: Martina Codina Best Moments.
1: I de moment pinta que la diada serà tranquil·la.
2: Ai, sí.
1: Amb sol i amb un ambient
2: perfecte,
1: amb
2: una calor més suportable. Perfecte, perquè tothom se'n vagi a la platja en lloc sí. d'anar-se a manifestar.
3: La diada no, tranquil·la no. també políticament.
4: Jo no a marxar si feia calor, eh? Si fa, bon temps, si fa mal temps em quedaré aquí.
3: Doncs sí, has d'anar a la mani.
5: Podem quedar tu i jo, mar, sí. agafats de la mà i cantant Visca Catalunya.
2: Qui és aquesta cançó?
3: Quina cançó?
5: Visca

0: viure.
1: Tu no feies cançons més folklòriques i ara per què t'has passat el rap?
2: Perquè les noves generacions.
0: S'ha modernitzat.
3: És que no m'escolta ningú, llavors m'he de modernitzar.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: No podràs canviar d'emissora.

0: fer sols.
1: Si fa un any m'haguessin dit que del Camins del Sopa de Cabra sortiria un remix gràcies a Mont DJ i on també participaria Su, t'hagués dit, vols dir? Doncs mira, ho van fer i gràcies a Déu que ho van fer, perquè per mi t'haig de dir que una gran sorpresa i una bona notícia, aquest Camins, somnis i promeses. Demostrant que no hi ha cap cançó intocable, per mítica que sigui. Seguim endavant, va, més música. Iba Max per aquí fent cua amb el seu Kings and Queens. Abans, però, tinc per aquí a Teddy Swims, que torna i amb molta força l'artista americà. Farà una gira europea. De moment no vindrà a Barcelona. Això es diu Mr. Know It All.

0: Demà no és Friday, demà és Monday.
1: La teva música amb Víctor Guerra.
0: I si ja costen els dilluns, encara costen més si vens d'un cap de setmana llarg, marcat per un divendres festiu, per la Diada Catalana. En fi, espero que hagis gaudit d'aquest cap de setmana llarg, com et dic, d'aquest pont. Aquí a RAC 105 t'hem intentat posar la millor música, el millor bon rotllo sempre. Això sí, demà, la mala notícia és que tornem a la rutina. La bona és que ho pots fer amb tot l'equip del Matina Codina per començar com Déu mana el dilluns a partir de les 6. Salutacions de l'Héctor Huguet, et deixo amb l'original, no la versió del Matina, del Dai Dai de Shakira. Adéu-siau!

0: Martina Codina Best Moments.
1: Hem passat del ventilador al paraigua.
2: Però escolta, Mònica, m'imagino que la gent amb tantes alertes de Protecció Civil ja deuen anar amb barca. Ja n'hi ha prou de les alarmetes.
3: Ahir van considerar que com hi havia risc de pluges torrencials durant l'hora d'entrada dels nens a l'escola, aquestes comarques que comentàvem, doncs perquè ningú tingués el dubte de dir, ostres, ara què faig? Porto el nen, no porto el nen, tal? Doncs es va prendre aquesta decisió.
4: Però abans no hi havia aquest dubte de porto el nen, no el porto. Portaves el nen.
3: Sí,
4: i ara,
3: sí.
4: Cada dia que plou, veus el xat de l'escola de, avui hi ha escola, o collons, clar que hi ha escola.
5: A Osona només faltaven quan hi havia mig metre de neu.
4: Clar.
5: Saps què vull dir? Però...
4: I perquè no podies arribar, perquè el teu cotxe no avançava.
6: I a Castelldefels un dia hi va haver un tiroteig i vam anar igualment al cor a la tarda, pressant entre mig.
4: Sí, sí.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: RAC 105. La teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105. Veus a les...

0: Martina Codina Best Moments.
1: Hem passat del ventilador al paraigua.
2: Però escolta, Mònica, m'imagino que la gent amb tantes alertes de Protecció Civil ja deuen anar amb barca. Ja n'hi ha prou de les alarmetes.
3: Ahir van considerar que com hi havia risc de pluges torrencials durant l'hora d'entrada dels nens a l'escola, aquestes comarques que comentàvem, doncs perquè ningú tingués el dubte de dir, ostres, ara què faig? Porto el nen, no porto el nen, tal? Doncs es va prendre aquesta decisió.
4: Però abans no hi havia aquest dubte de porto el nen, no el porto. Portaves el nen.
3: Sí,
4: i ara,
3: sí.
4: Cada dia que plou, veus el xat de l'escola de, avui hi ha escola, o collons, clar que hi ha escola.
5: A Osona només faltaven quan hi havia mig metre de neu.
4: Clar.
5: Saps què vull dir? Però...
4: I perquè no podies arribar, perquè el teu cotxe no avançava.
6: I a Castelldefels un dia hi va haver un tiroteig i vam anar igualment al cor a la tarda, pressant entre mig.
4: Sí, sí.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Cagueu els avions.
2: Quan... Jo una vegada
3: sempre. Va ser xulíssim. Jo sí, per norma.
4: Fixa't, Mònica Bosart, o sigui, que li has... Cagueu els avions, no? Ella, si presentés ara mateix als matins de TV3, seria la pregunta que faria els espectadors.
3: Sí,
4: cagueu els avions? Tu no veig.
1: Per què no? Segur que participaria molta gent.
5: Ah, el Cazorla va fer caca en un avió just quan enlairava.
6: Mentre s'enlairava, Mònica.
5: S'havia d'agafar les parets i tot.
6: Estava, tot l'avió estava assegut, llums tancats, i jo estava molt apurat, i al final vaig dir, bueno, tu sí, això no és enlaire, jo hi vaig anar corrent, i l'hostessa em va dir, senyor, no puede levantarse, i vaig dir, que me cago.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.